0: Un pacabot carregat de mercaderies sospitoses comença a travessar l'Atlàntic. Però sospita a si mateix, no gosa avançar gaire més enllà de Mallorca. Un pacabot perseguit per forces de l'autoritat es llança a tota velocitat cap a les illes al mig de l'Atlàntic. Però se sospita a si mateix i no gosa passar de les illes Medes.
1: Merda! I ara què?
0: El pacabot dona voltes sobre si mateix, com si haguessin tret el tap de la Mediterrània i tot l'Atlàntic comença a vessar. Però l'Atlàntic se sospita a si mateix i no gosa passar de Gibraltar.
2: Aigua.
0: Els traficants de Gibraltar se sospiten a si mateixos. Porten les motxilles carregades de mercaderies sospitoses. No se n'acaben de refiar i es llencen a la mar.
2: Ostres!
3: Se'ns està fonent.
4: On són les illes Medes?
3: Estem
0: a la costa del rei de Fedes.
2: De fe en tinc per Castelldefels.
4: Qui és el Nicomedes?
3: Ara que he perdut el centre.
0: Era el traficant de secrets de darrera hora.
2: Ara que he perdut l'esquerra.
3: Passava sobrets. Dibuixa. Sobrets.
2: Ara dibuixa. Que he perdut el davant.
0: I se sospita a si mateix.
3: Quina pista, eh?
2: Ara que he perdut el darrere.
3: Quina trampa, eh?
2: Ara que no tinc centre.
4: Quanta fusta.
3: Quant de fum.
2: Entre quatre hi ha un quadrat.
3: Qui es posa?
2: A la cadira.
3: Qui udola?
2: De matí.
3: Travessa l'esperit.
2: Travessa l'esperit.
0: I al matí se sospita a si mateix i decideix fer-se nit.
2: És un altre.
3: El bosc és ple de llums que brillen casa. El bosc és ple de pedres que no parlen.
2: Aire,
4: cairets. Hi ha una cabra dalt d'un roc.
3: És ple de fulles.
2: Els caires dels cairets.
3: Que enregistren.
4: Hi ha una cobra al sotabosc.
2: L'aire del
3: el
2: vent.
3: El bosc és ple d'arrels que tots ho mengen.
4: Vigila.
2: L'aire de la neu.
4: Alerta.
2: Aneu, aneu, alerta.
3: La mà invisible ens fa quedar-nos.
2: Els secrets s'extenen per instruments.
3: El bosc és ple d'imatges ancestrals.
2: Les eines són verdes.
0: Verdes, de fulles.
2: Verdes.
0: De grans arbres.
2: De fulles.
0: De grans.
3: Estic tenint un record que se'm trenca.
2: Se'm trenquen.
4: Passo descalç.
2: I passo de tot.
4: Vora la teva porta.
3: Estic a punt d'obrir un lament que no entra.
0: Ni que surt.
3: I que s'esquerda.
0: Que tampoc es queda. Que no és enlloc.

0: Maraca Lab. Relats i realitats dels col·lectius independents de la cultura.
1: És la màgia de la sang i de l'amor.

Màgia Roja, vam començar com un segell d'autoedició. Poc a poc vam començar a fer concerts i aviat vam començar a fer més edicions, es va juntar més gent i vam decidir agafar un local i convertir-lo en una associació. Al local vam fer al voltant de 500 jornades de concerts, normalment de dos grups, però de vegades de més, de 3, de 4, fins a 7 o 8. I bueno, també tallers, conferències, clubs de debat. Per exemple, un club de debat que es deia Club Utopia, que l'objectiu era parlar d'utopies i distopies, i bueno, anar llegint llibres i anar parlant en diferents aspectes, no, d'aquest tema.

cosa que vam tenir clar des del principi va ser que volíem que hi hagués una coherència en tots els elements de lo que fèiem, tant en l'estètica del lloc, l'estètica de la música que es programàvem, de lo que es parlava a les conferències, de què anaven els tallers, de com eren els cartells, que tot anés en una mateixa direcció. I en aquest sentit, des del principi ens vam adonar compte que el que volíem era que hi hagués una curadoria i que no estàvem en venda. És a dir, quan ens havien arribat propostes per llogar-lo, encara que fossin molt bones econòmicament, era algo que mai se'ns va passar pel cap i que sempre vam refusar, no? A pesar de tenir ofertes bastant considerables i de vegades bastant excèntriques. Al principi no ho parlàvem, però després ens vam adonar compte que havíem d'establir algun tipus de criteri estètic. I a la conclusió que vam arribar és que no ens importava tant l'estil com que tingués qualitat. La nostra filosofia la resumíem en la frase qualsevol forma, però no de qualsevol forma.

manera de veure aquesta qualitat era a través de veure quina sinceritat transmetia l'art en si. No importa si és música o quadres o un llibre, el que sigui, no? Aquesta sinceritat en contraposició a la ironia buida. I atenció, que ironia no és igual a humor. L'humor ens encanta, l'humor negre, l'humor surrealista, l'humor absurd, però no volíem promoure projectes basats en la superficialitat, projectes amb estètica kits. Pensem que ja hi ha els seus llocs, per exemple, internet està plegat d'això, no? I, bueno, ja té el seu lloc i no és el nostre lloc.

0: clouds ever shut.
1: Va ser Roja, vam tancar el local el desembre del 2019, que de fet ha sigut molta sort, veient després com s'han desenvolupat les coses. Nosaltres quan hem pogut hem tornat a fer concerts, ara n'hem fet uns quants aquest any, i alguna exposició, tant aquí a Barcelona com també vam fer una fa res al Brama, al Masnou. I en quan s'aclareixi el panorama, doncs buscarem un altre local i continuarem fent el que fem. I per una altra banda, com a segell discogràfic, no vam parar en el 2020. De fet, és l'any que hem tret més referències. Vam treure 4 discos i aquest any de moment portem un, però la idea és treure almenys un o potser 2 més.
2: Maracala.
1: Ens agradaria que la pròxima seu fos a un barri de sort. No sabem si això és possible o impossible, però és el que ens agradaria més. Si no, les 3 xemeneies de Sant Adrià del Besòs, o el Museu de Clavegueram, o alguna casa que té forma de mausoleu per Gràcia. De fet, davant de Màgia Roja hi havia una que era increïble. Impossibles, doncs, bueno, estem en això i ja anirem veient quins són possibles.
3: Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo es el último cuerpo. Es el último cuerpo. El resto de caderas mienten. Tu cuerpo.
1: No es la magia ni blanca ni negra. Es la magia de la sang i de l'amor.
3: Tu cuerpo.

moltíssimes anècdotes, moltíssimes. Hi ha coses que van passar allà que, bueno, si no fos perquè hi havia testimonis, és que ho expliques i sembla que t'ho estàs inventant, però passaven de forma quotidiana. Era pràcticament cada setmana passaven coses i després, bueno, coses molt íntimes que ara no explicarem, no? Però, per exemple, una anècdota que no m'ha explicat a altres llocs seria que vam sortir una vegada en un portal conspiranoic, que creiem que és dels més grans d'Espanya, però tampoc som uns experts en el tema. I, bueno, hi havia una teoria en què se'ns relacionava amb els jugadors del Barça, la vegada que estaven sortint amb màscares de Halloween, i ho relacionaven amb el nostre portal, segons ells, amb uns missatges i una interpretació totalment errònia, i bueno, eren tot unes teories absolutament ridícules. I arrel d'això va començar a venir gent, inclús també de fora d'Espanya, per exemple, gent d'Estats Units i tal, preguntant-nos per aquests temes.

mateix afegiria a l'anècdota que sovint venia gent i també ens ho preguntaven per internet, si es podien afiliar a la secta satànica. Literalment li deien secta. Era increïble.

doncs les deusideses pensem en gent que no coneixem els seus noms quan van entrar a Màgia Roja, però que van entrar amb molta curiositat i amb la ment oberta, i amb el temps es van convertir en algun dels socis més habituals i amb més passió. Això és, bueno, et dona molta inspiració i moltes ganes de continuar fent el que fas. I després també gent que crea el seu món propi al seu voltant, això sí, també sense dir noms específics, perquè no tenen que ser gent necessàriament que ve de la cultura o que ens inspira en aquest tipus de nivell, no? Sinó que gent que crea un món al seu voltant i un llenguatge i una manera de ser, i bueno, doncs aquesta gent també són els nostres herois, no?

bé, també hi havia sincronies molt fortes. Un dia, per exemple, es va ficar un tema de Serge Gainsbourg. Bueno, el tema no era seu, era un tema que li havien escrit, i just quan es va ficar aquest tema, va entrar una noia per primera vegada, i clar, es veu que el seu pare havia escrit el tema, i era tot una versió molt rara que ella no havia escoltat mai, però clar, ella ho sentia quasi com que era expressament, perquè si arribes a un lloc tan inusual i de cop sona això que està tan lligat a tu, doncs clar, et dona un viatge mental considerable, no? I com aquesta, doncs això, un món, seria molt llarg, per explicar-les totes.

0: és la màfia ni blanca ni negra. És la màgia de la sang i de l'amor.
1: Maracala.
0: Des del punt de vista de la programació, els nostres referents seria la nostra idea romàntica de llocs on no hem estat mai, llocs que superaven el que seria una sala de concerts. Per exemple, en els anys 60, UFO Club o Zodiac Club, i en els anys 80, Club Moral. Són llocs que hi ha performance, hi ha coses que passen improvisades d'un dia cap a un altre i que no es poden definir tan sols com una sala de concerts, més com una espècie de centre cultural iconoclasta. I això seria una de les influències. Després també està un lloc com el Matadero d'Azcoitia, que per nosaltres és un lloc increïble i que sempre ens ha donat inspiració. Ho sentim com un lloc agermanat amb nosaltres. I després també altres experiències locals com G3G o Marx Bar, que podríem dir que també tenien una mica aquest esperit que ens agradava abans de nosaltres començar. Però també ens ha influenciat el que nosaltres hem vist a llocs do it yourself arreu d'Europa i que sobretot aspectes que no ens convencien, més que també aspectes que ens convencien, però també aspectes que no ens convencien. Per exemple, al final dels concerts, en molts llocs ens trobàvem que la música que es posava no anava amb la música del concert, i això feia que la gent s'anés i que no hi hagués com una comunió al voltant de la música, sinó que es diluís una mica aquesta energia que s'havia creat en el concert i es tirés més cap a lo típic, en alguns llocs ficant el típic que comencen a ficar una festa de techno, en unes altres agafen i comencen a ficar pop, i en altres llocs igual ficant, igual ficant punk, però com que no estava molt ben conduït.
2: Gràcies.
0: Tra, tra, tra, tra, tra.

com a recomanacions tenim els últims discos que hem tret, per exemple, Jaco Los Misterios, que és un disc molt complet, és tot una jornada molt cinemàtica i té, bueno, elements, és difícil de descriure, però té elements de post-punk, d'industrial, de música folklòrica de Setmana Santa, de dub, de bass music, és un disc molt personal.

ese sur yo conocía. Yes, desnudos, ahí sangraban y ardían.

passaria que ho fas bé i recomanaria tant el disc que li vam treure com també recomanaria Urgardenak o En la tatua.

zozobra. Tu cuerpo es un tema que va a sonar molts cops a Màgia Rosa i ens encanta el seu disc. És un disc també molt personal, amb unes lletres increïbles que no es, encara que el que ell fa és una espècie d'industrial heterodoxa, les seves lletres transcendeixen molt el gènere i són molt inusuals.

desprecia a cada bestia. Chicos Salvajes, també un, diguem, un hit de màgia rosa, que va sonar en moltes nits, i que d'una forma estranya, ja sé que, no, que les lletres no es van fer expressament per màgia rosa, però sembla que la descriguin. I és una espècie de punk industrial brutal.

Después Chicaloyo, Poli Armení. Chicaloyo és una de les artistes que més ens agrada, diria, del món, dels últims 10 anys o així. Ha fet una mica de tot, ha fet psicodèlia ritual, ha fet soroll, ha fet synth pop, ha fet post-punk, ha fet una mica de tot. I aquest disco que li vam treure l'any passat és molt calidoscòpic i va per moltes direccions diferents, cada cançó és un món i et va sorprenent, no? a cada pas, i super recomanable. És per dir-ho així, una espècie de Nico contemporània, però com si hagués passat per la batidora molts estils i moltes dècades i molt

0: loads of shit.
1: Cara muerto, acá el invierno. Pensem que és un dels guitarristes més originals d'Espanya i té un directe increïble i uns temes increïbles també. És una espècie de noise rock industrial, una mica com si Big Black es mesclés amb Sightings i alguna més que no sabria dir, potser amb Birthday Party o alguna cosa així. I, bueno, sí, és al·lucinant.

0: primavera, 25. El papà diu que Saturn és una cel·la de la que no pots escapar.
1: Octubre, 25. Em va dir que quan una papallona de nit entra a la teva habitació és un mort teu que et visita. Jo vaig dir hola. Feliç aniversari.
2: Estimo.
1: Estimo.

rötenden Osten öffnet Aurora Rosentore.

0: tornar a representar
1: la intenció original.
0: Que podríem
1: la intenció original.
0: Ser una cortina.
1: La intenció original.
0: Una foscor. Una impossibilitat de trobar.
1: Tapar amb la llum alguna cosa. Tapar amb la llum alguna cosa.
0: Que es pugui tapar.
1: Que em pugui acotxar.
0: Que la cortina.
1: Si no es veu, m'abriga.
0: Acotxa esperits de coixí.
1: Si no es veu, m'abriga.
0: I es transforma.
1: I em demana.
0: En un color espès.
1: Si no es veu, és
0: que un somni.
1: Si ho veig,
0: és aquella cosa que tots sabem.
1: I
0: que hi era just quan
1: diuen,
0: hi era.
1: Es
0: i no representa que hi ha un mirall.
1: Però hi ha
0: una
1: forma una
0: manera d'entendre que dins es diuen les coses.
1: La
0: i que la forma
1: que
0: de fer paret
1: forma,
0: és diferent.
1: No és,
0: perquè la cosa té forma
1: cosa
0: i és antiga,
1: forma,
0: la manera que té, una
1: que
0: manera d'entendre's així com així, sense saber-ho.
1: No
0: a poc a poc pensava
1: que no, és,
0: que no hi havia cap altra
1: no és,
0: manera que no fos de comunicar-me
1: de
0: amb duet.
1: Cos.
0: De dos
1: Quina
0: en dos hi ha un pastís,
1: que
0: i el pastís
1: cirera,
0: fa rellotge,
1: menja,
0: i el
1: si
0: rellotge té cirera,
1: temps,
0: i les fruites són el temps.
1: De l'arbre.
0: És antic l'amic quan passen
1: quan
0: coses entre
1: cim,
0: quatre.

0: Crec que hem trobat un camí.
1: Representa que la manera...
0: és seguir formigues.
1: I converteix-t'hi.
0: Veure tot arreu.
1: Transformar un esperit.
0: I que t'agradi tot.
1: Animalitzar-ho tot.
0: Criaturitza.
1: Que té ritme.
0: He estat la bona presa.
1: Que té l'estri.
0: I m'has estrapat.
1: És una eina.
0: Que s'ha caigut.
1: L'instrument prehistòric. Forma que forma fa.
0: He entrat a dins la
1: forma
0: cova.
1: Que forma fa.
0: Música. He mirat a dins del foc.
1: Forma que forma fa. Música dins. Forma que forma fa. Música dins. D'alguna.
0: Has entrat
1: forma
0: a dins la cova
1: fa.
0: I mires dins el
1: música
0: foc.
1: Música d'una cosa. Caixa, caixa, tonta. Tinc una idea.
0: Has entrat a dins del foc
1: tinc
0: i has mirat
1: una
0: la cova.
1: Tinc una il·luminació. Tinc una idea. És il·luminació.
0: Has mirat la llum com fa de coses.
1: Va, noia, explica'm. Què has trobat?
0: Retorna cap al fons del pou del món.
1: Retorna cap al pou del fons de la llum.
2: Llum, llum, llum.
3: No briga el color espès.
2: Somni, somni.
3: I era el mirall.
2: Somni,
3: la manera d'entendre de dos
2: paret.
3: En dos.
2: Cortina,
3: una cirera.
2: Cortina,
3: de dos en
2: paret.
3: Dos. Una cirera.
2: Cos de dos
3: entre
2: en dos.
3: Quatre cims.
2: Duet de quatre.
3: La manera de seguir de les formigues.
2: Duets de quatre.
3: Una presa.
2: Cim.
3: Quants estris?
2: Espès.
3: Instrument prehistòric.
2: Res.
3: La cova.
2: Forma que forma
3: i el foc.
2: Fa.
3: No
2: forma que forma
3: espès.
2: Fa.
3: I era el
2: forma
3: mirall.
2: Fa.
3: La manera d'entendre. De dos en dos.
2: Forma
3: una cirera.
2: Fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma,
3: forma
2: fa.
3: De
2: fa.
3: Res.
2: Forma de forma fa.
3: Esperit.
2: Forma de forma fa.
3: El forn de
2: forma
3: pa.
2: De forma fa.
3: Esperit presa.
2: Forma de forma fa.
3: De dos en dos, una
2: sí.
3: Cirera.

0: dia
1: entendre el somni, entendre el cim,
0: un forn de pa,
1: cim, somni, cim, somni, cim,
0: per tota la fleca, bunyols calents,
1: cim, somni, cim, somni, cim, somni, cim,
0: venim de la gana,
1: cortina, cortina, cortina,
2: família,
1: cortina.
2: Família.
1: Aquesta estructura estranya, feta de gairebé no res, però ben forta i ben lligada i relligada.
3: Les carns, els ossos, ungles i pestanyes van lligades a un mateix.
2: Tot et sobra,
0: els membres incòmodes.
1: Arrosseguem els llençols.
2: Tot et sobra, tot et falta tu.
3: Els membres infames.
0: Les cadenes de seda.
2: Tot et sobra, tu, tot et falta.
1: Qui seu aquí, qui seu allà, qui seu enlloc?
3: Ser-hi conscient de què?
2: Tot et sobra,
0: la cadira dels grinyols.
3: Ser-hi conscient d'on?
0: I la cadira dels poemes.
1: Allò meu, allò teu, allò seu, allò
3: representa
1: nostre.
3: Representa que sí.
2: Espantat de no conèixer.
1: Allò seu no existeix.
3: Representa que no.
1: Seu on seu, no és seu.
0: Obre la porta.
3: Ho té tot i no té res.
1: Obre la finestra.
2: Res et jutja.
1: Escapa.
3: Quin panorama?
1: Escapa si vols.
0: Construeixen la dutxa del falcó.
1: Descargola els cargols i els esglaons de l'escala mecànica.
3: Quina visió de cargol!
2: Se t'ha ficat
1: sota la taula.
0: Quins són els requisits?
1: Només no dic mai que no.
3: I no tinc res a dir.
1: Poca cosa.
2: Estem deslluminats.
3: No ho sabia.
1: Uns quants es queden pel camí.
3: La por de les coses.
2: Que venen més tard.
0: Amb les estelles a les plantes dels peus.
3: I el pànic dels homes.
1: Després de sopar.
2: No existeix l'expectativa.
3: Després de tu.
1: Família, nau estranya navegant per la història de l'univers.
0: Quants membres, quants germans?
1: Quants caçadors recol·lectors?
2: No existeix l'expectativa.
0: Quantes puces?

0: sobra i tot et falta.
1: Civilitza't.
2: S'emporta el vent.
0: Planta't, planta't a tu mateixa terra.
2: Plaent.
1: I creix, cruix.
0: Produeix. Ix. Cruix el paper.
2: I jo cruix a les coses.
0: Cruix. Serveix.
2: Ix.
1: Patega la negró.
0: Cruix la muntanya.
1: I serveix.
0: Serveix per alguna
1: cosa. De què serveix el teu sentir?
0: Siguis útil, utensili. Cruix. Utilitari.
1: Cruix el paper. Navalla, navalla, navalla. Cruix. Navalla, navalla, navalla.
0: Cruix el paper.
2: Xocolata.
0: Ramifica't amb poms de roses perfumades i oloroses.
1: Cruix, cruix el paper.
0: Has de servir per alguna cosa.
1: De què serveix el teu sentir? De què serveix?
0: La mà no torna. La mà que va, la mà que ve.

0: Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per venir, per acompanyar-nos aquesta tarda avui aquí. Avui estem molt contents de presentar aquesta mostra a l'Espai 4 del Museu. Un Espai 4 que presentam avui la tercera proposta d'aquesta temporada. Vam començar fa uns mesos, al setembre, amb una exposició sobre Xavier Carbonell. Posteriorment vàrem dedicar-la a Sofia Gubaidulina i al seu llegat per piano. I avui presentam un projecte, una proposta que ens fa moltíssima il·lusió de compartir, que és la presentació de Pioneres, Dones i Experimentació Sonora. En aquest cas, fa temps que havíem pensat en programar Sisters with Transistors, aquest documental que es va estrenar fa poc més d'un any, i apropar-ho a la data en què es programava un concert protagonitzat per Elian Radic, un concert que tindrà lloc aquest dissabte aquí a l'Auditori. Quan veiem aquesta constel·lació, trobàvem que tenia molt de sentit fer una mirada cap al lloc on som, cap aquí on som, és a dir, quines han estat les pioneres d'aquest àmbit musical i quines han estat les condicions de possibilitat de fer aquest tipus de música des dels marges i des d'una perspectiva doncs, de gènere. Així doncs, vam començar una conversa amb l'Aise Lizarazu, que creiem que era la persona indicada per fer aquesta proposta curatorial, i immediatament pensàrem doncs, en l'Eli, en Anna, en la Mercè, en la Bàrbara i en Anna Spiro, que avui no ha pogut ser aquí amb nosaltres. I aquesta és la proposta que podrem veure posteriorment allà. Jo no voldria ocupar més la veu, crec que és l'Aise qui ens ha d'explicar en què ha consistit tot això i donar la paraula a les participants d'aquesta trucada. Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, agafem aquí els micros que tenim. Bueno, moltíssimes gràcies a totes i a tots per venir. Veig la sala plena i la veritat és que bueno, estic molt contenta de veure's a tots. I res, com ha dit en Jordi, estem aquí per presentar, per inaugurar aquesta petita exposició que va començar com a germa amb aquest documental Sisters with Transistors, que no sé si heu vist, però si no tindreu l'oportunitat de veure-ho aquí a aquesta sala a l'Espai 4, com ha dit en Jordi, i que estarà fins al setembre, o sigui que no us preocupeu perquè el documental és una mica llarg, és a dir, potser avui no ens dona temps de veure-ho tot, però bueno, hi ha una bona excusa llavors per tornar al museu. I al voltant d'aquest documental, que narra la història de moltes dones que han fet el camí, que han obert el camí de l'experimentació sonora i de la música electrònica durant el segle XX i que moltes vegades, com passa sovint, no són tan conegudes o són històries que no han estat tan explicades ni tan escoltades com d'altres, habitualment de noms masculins. Llavors, amb aquestes històries del documental volíem oferir una pinzellada, perquè l'espai és petit, llavors no es pot exposar tota la feina i tota la vida que porten fent música i fent creació totes les dones que hi ha aquí, i també la Rosa Ruth i Nat Spiro, que no ha pogut venir avui per motius personals, però que també està representada. I aquesta pinzellada és una forma, és una manera d'intentar tenir una visió d'aquesta Barcelona dels anys 70, principis dels 80, és a dir, aquesta sortida de la dictadura i aquesta ciutat també preolímpica, no? Que aquesta ciutat ha canviat molt a partir de la dècada dels 80, no? A partir de les Olimpiades. I com amb els vostres treballs, amb la vostra dedicació i amb el vostre art, heu sigut també responsables de fer aquest teixit cultural de la ciutat, no? I a més m'agradaria dir també que totes vosaltres veniu, encara que vingueu totes de certa experimentació electrònica, totes vosaltres també veniu de llocs diferents en un sentit estètic i en un sentit artístic, no? És a dir, per una banda, podem dir, per exemple, tenim aquí a l'Anna Bofill i a la Mercè Capdevila, que ambes són conegudes per la feina de compositores i de música electroacústica, no només, però també, I després tenim, per altra banda, per exemple, la Barbara Held, que ha sigut, penso, una persona molt representativa en donar forma a un ambient de l'experimental a Barcelona. No només amb el cicle que vas fer, però va ser un cicle molt important que vas comissariar, el cicle de música a Metrònom, a la sala Metrònom, i que va portar figures de primer nivell de tot arreu, internacionals, quan això potser en aquesta època, en aquesta Espanya, en aquesta Catalunya, no era tan habitual, no era tan fàcil que arribessin aquestes coses d'altres llocs. Llavors és una feina molt i molt important. I després, naturalment, la teva feina de músic, intèrpret, creadora de tota mena, no? Aquí tenim també a l'Eli Gras, que l'Eli Gras va començar molt joveneta, oi? Penso que sí, va començar molt joveneta i vas començar, ara ens explicaràs tu una mica de quina forma, però experimentant amb el so i amb la música, amb les coses que tenies una mica a l'abast, no? I de mica en mica t'has anat dirigint-te una mica a la loteria experimental, per una banda, no? I també a altres moltes feines en l'àmbit artístic, com el disseny. Ara ens explicaràs totes les coses que he fet, perquè són moltes. I per acabar tenim a Rosa Ruti, que ara treballa sota el pseudònim de Nat Spiro, que ella és de Sant Sebastià, però va arribar a Barcelona també als anys 70 i va començar amb les seves bandes, com diu ella, la citaré, anarcosòniques, i també va ser molt responsable d'aquesta escena més underground de la ciutat i dels festivals de carrer i d'aquesta música que surt gairebé com un crit, no? I com un crit i que s'ha d'expressar de la forma que calgui, diguem-ne. Llavors, fet aquesta petita presentació, m'agradaria donar-vos la paraula a vosaltres i que expliqueu una mica aquí a la gent present com vau començar en això que diem l'experimentació i en la música electrònica, de quina forma vau començar i com era aquest context en el moment, com vau sentir vosaltres en el moment i també ara en perspectiva com ho sentiu, no? Perquè segurament certes coses es viuen d'una forma al moment i després, mirant enrere, les veiem d'una altra forma, no? Llavors, podem començar, per exemple, amb l'Anna Bofill.
2: Hola, bona tarda. És preciós aquest espai. Gràcies al museu i gràcies a AICE d'haver organitzat tot això, perquè m'encanta l'espai, està molt bé. I estaria tota la nit envoltada d'instruments, no? Que tens ganes de tocar-los tots, per altra banda, també. Que la meva experiència... Jo ja tinc una edat i és una experiència que pot resumir bastant, no? Tot el que ha passat en la música electroacústica experimental des de que no existien ni els ordinadors personals. No? I començàvem a Barcelona, ja a l'última època del franquisme, als finals dels 60, començaments dels 70, es començaven a escoltar les músiques de compositors contemporanis, de música contemporània, que portaven els que organitzaven els concerts, portaven de fora, no? D'Europa. I amb això es creaven concerts, però molt a darrere de les cortines, no? Molt com si fos una cosa prohibida, uns actes que es feien per escoltar música contemporània del moment, dels anys 60. Venia el pianista del Cage a fer aquests concerts a la casa Casal del Metge, que de tots anàvem, jo era adolescent i quedava encantada, no? Això m'ho salto ràpid perquè és molt llarg tot. Què passa? Que a partir del 75 jo tenia unes converses amb el mestre Esquadrenys, sobretot amb el mestre Esquadrenys, que era el que estava més interessat per la introducció a Catalunya de la música contemporània. I ell veia, sabíem, ens arribava, a pesar del franquisme, les coses arribaven. d'una manera o l'altra, perquè viatjava, la gent viatjava, anava fora, anava a París, se sortia, s'anava a Itàlia, nord d'Itàlia, es viatjava. Llavors se sabia que passaven coses a Europa, no? I se sabia, doncs, de que s'havien començat a formar laboratoris de música electroacústica, experimentació sonora, estudi del so, de diferents maneres, diferents tipus, sons de la veu o sons instrumentals, o sons, la síntesi del so, es començava a treballar amb diversos laboratoris que s'anaven formant, doncs, a Milà, a París, a diferents llocs del nord d'Europa, del centre d'Europa, a Alemanya i a Itàlia. I mestres que tenia contactes amb gent de fora també, comentava, aquí hem de fer algo, aquí hem de fer algo, aquí hem de fer alguna cosa. Però clar, amb l'època del Franco era molt difícil proposar coses d'aquest tipus, perquè ja portar, fer un concert en què hi hagués un Xenakis o un Ligeti o un Berio o gent així, ja era com terrible, ja s'havien de fer darrere de cortines, aquests concerts no estaven permesos, no? A la Casa Ixalà, a llocs així. I clar, pensar en crear un laboratori, un estudi, un centre on es pogués començar a investigar el so, no, això era com un pecat mortal, no sé, era una cosa com molt, molt difícil, no, de proposar. Tant és així que es va haver d'esperar que el que morís, el dictador, a partir del 75, Catalunya i Espanya va esclatar tot, uf, esclata tot, no? Perquè clar, coses que s'estaven preparant durant tota la dècada dels 60, la gent es movia, la gent culturalment es formava, es movia, sortia, entrava i tal, i hi havia com un desig de tot això que estava passant als Estats Units, a Europa i tal, portar-ho a Espanya i portar-ho a Catalunya. Llavors, amb aquest esclat es forma Mestre Esquadreny junt amb crear un equip, junt amb Andrés Levín i amb el Luis Callejo, crear un equip interessats en treballar amb això, que no sabien ben bé què era tampoc, no? Era una cosa com molt nova, la investigació sobre el so, recerca sobre el so. Sons que no tenen que venir obligatòriament dels instruments acústics, sinó que també poden venir els instruments acústics, un descobriment de totes les possibilitats dels instruments acústics, però també sabíem que es podia crear so, fer so sintèticament, igual que es treballa amb la fusta, però també hi ha fusta sintètica, no? Es poden descobrir materials en la construcció que són sintètics i que imiten la fusta, per exemple, no? Pues també en el so també es podia treballar amb sons sintètics, es podien crear sintèticament sons. I a partir d'aquí, doncs, bueno, es tracta tot. Llavors, jo em trobo de jovenet enmig de tota aquesta moguda, m'apunto immediatament al Laboratori Fones quan es forma, quan es crea a la casa del xalet del carrer Princesa Madalena Sofia, aquí a Sarrià, que era una cosa molt divertida, molt, molt rara, perquè hi havia una clau, i hi havia un ordre d'uns horaris i llavors t'havies d'apuntar, no? I llavors te deien la clau està a sota d'aquella maceta, no? D'allà agafaves la clau, entraves i tu muntaves tu sola, obries les llums, tancaves les llums quan te n'anaves. També hi havia classes. Llavors, aquí es crea els inicis en el 75, perquè el primer concert es fa el 76. Llavors, el Lluís Callejo, que és l'enginyer, s'inventa una màquina que està aquí, està en algun lloc al museu, que es diu Stokos 4, es diu 4 perquè va fer l'1, el 2, el 3, que no van funcionar gaire bé, i quan arriba el 4, doncs ja funciona molt millor, i diu, bueno, ara ja tinc un instrument preparat perquè els compositors el podeu utilitzar. Llavors tothom, era fascinant, una excitació tremenda, perquè era un aparell que, diferentment dels altres aparells que feien so, que feien so continuos, que era l'estimulació d'uns elements que donava uns sons més aviat continuos i tal, aquest Stokos era un aparell capaç de donar sons discrets, o sigui, no continuos, i també continuos, o sigui, però també es podia fer so no continuo. I llavors, doncs, era com una innovació, era com un invent, era com una cosa nova, i jo ho vaig veure com una anticipació del que després serà la música aleatòria, la música estocàstica, que després, amb el món digital, dels ordinadors personals, ja dominem i fem i no hi ha cap problema, no? Però en aquell moment, poder fer seqüències de notes que sortien d'una manera aleatòria, és a dir, a l'atzar d'un aparell, això era una cosa com a molt important, molt rara, no hi havia cap altre aparell en aquest moment en el món que fes això. I això ens va estimular a fer una sèrie d'obres i per això es va proposar fer aquest concert a la Fundació Miró, està exposat per allà, en el 76, a tots els que estaven per allà en aquell moment, els compositors, uns quants, i van fer una cosa que es deia espai sonor, i bueno, teníem l'espai sonor 1, 2, 3, 4, a mi em va tocar el 7, i el Brengis li va tocar el 8, i que acabava el concert amb el Brengis, i eren 8 compositors que van fer aquests 8 espais sonors, utilitzant fonamentalment les topos, i també uns altres seqüenciadors que havien per allà i tal. No? I aquesta és la història de l'inici, no?
1: Aquest és, efectivament, com ha dit Ana Bofill, el primer concert d'aquest laboratori Fonos que es va fer a la Fundació Miró a l'any 1976, que podem veure allà i podem veure també la partitura original d'aquesta primera obra escrita per Ana Bofill, per percussió i electrònica. I tenim també la gravació d'aquest directe, que tenim la sort de tenir aquesta documentació de la primera vegada que es va fer, no? I bueno, i a partir d'aquí també aprofito i volia preguntar també a la Mercè, perquè Mercè també va passar per l'oratori Fonos i també per aquesta... Per a... Sí, cadascú té un, però bueno, si el voleu compartir també està bé. I també vas estar treballant amb, bueno, amb aquests compositors, no? Amb el Gabriel Brinzig, amb Mestre Esquadreny, i bueno, i també com va ser la teva experiència en aquest laboratori Fonos que encara
3: bueno,
1: existeix?
3: La meva experiència va ser jo anava amb unes classes al conservatori amb el Carles Guinovar, que feia la música del segle XX. I allà analitzàvem doncs Xenakis, el que figura que és matemàtica. Figura, perquè no sempre ho trobàvem que ho fos del tot. Examinàvem Béla Bartók, que també feia servir la secció àurea, i també ho vèiem. I vaig veure molts anàlisis de moltes obres ja que portaven una manera de ser que, no, que s'estaven allunyant de la tonalitat. I bueno, un dia qualsevol vaig veure que hi havia un concert a la Miró, vaig anar a la Miró, vaig sentir el concert aquest, que devia ser aquest, vaig escoltar una obra especialment, vaig preguntar a algú, aquesta obra m'ha agradat molt, qui és que l'ha fet? I em van dir, aquell senyor d'allà. Vaig anar allà, era Gabriel Brenzig, i li vaig dir, m'ha agradat molt la teva obra, m'agradaria estudiar a algun lloc, d'alguna manera, aquesta manera de fer. I em va dir, quedamos mañana a les 10 de la tarde o de la mañana, i ens vam trobar i vaig començar a estudiar. Jo ja havia estudiat acústica dins de lo que és l'ensenyament tradicional del conservatori, però clar, realment l'acústica que s'ensenya en teoria o la que veus practicant-la és molt diferent, i allà teníem un, ara no sé la paraula, que parlaves i veies les ones i veies un osciloscopi, i llavors bueno, doncs la diferència de lo que és una ona sinusoidal, lo que és una ona rectangular, quadrada, i veiem les diferències. Ho comparàvem amb els instruments també. O sigui, els que la ona sinusoidal doncs no és precisament el clarinet, que té molts harmònics i irregulars. Bueno, i era un coneixement de molt a prop, però que ell et deixava sola allà un rato i et deia practica amb això que hem vist. També hi havia les tocos, que deia mira, funciona així. Era relativament fàcil entendre i produir sons. El que era difícil és produir una obra. Llavors, jo una cosa que vull dir, perquè en el meu cas és especialment especial, jo trobava a faltar molt a Catalunya o a tot arreu que escoltava música, una música que fos com la pintura que jo veia que existia ja en aquell moment. O sigui, era la música que es feia era molt carca sempre, carca, ficant a tots els músics bons, O sigui, vull dir, quan dic carca vull dir molt antiga. Llavors jo ho comparava amb la pintura i la pintura era molt més avançada. Hi havia els expressionistes americans, el Rothko, el Pollock, els no sé què, que era tot una manera de fer que jo apreciava molt i ja existia. I en canvi la música estàvem encara nyic, nyic, descobrint sons, no? Jo de seguida vaig voler fer una música que no fos, que no s'assemblés a cap d'aquests pintors ni cap músic, i fer la meva música, perquè com que sóc una dona i de sempre vaig saber que jo em deien que les dones no faríem res de bo, jo això no m'ho vaig creure mai, mai, mai, mai m'ho vaig creure. I vaig pensar que el món de la dona estava, el que hem practicat més les dones, només que el poséssim en pràctica i ara una diferència del que els homes havien fet. Vaig decidir no utilitzar mai sistemes, ni còdics, ni regles, ni llenguatges. En el moment que vaig saber el Schoenberg havia deixat la tonalitat i s'inventava un idioma, hombre, aquí tenim la porta oberta per inventar jo el meu idioma i no el meu llenguatge, sinó a cada obra pot ser un llenguatge diferent. I per tant, o sigui, la llibertat absoluta. Jo volia fer el que a mi em sortís i el Gabriel em deia, és que estàs tu música? Perquè jo, clar, em creava molts dubtes tot això. Llavors, us vull fer un parèntesi ràpid. Vaig estar un any a Alemanya en una escola d'arts plàstiques. Aquí a Barcelona, a l'Escola Massana, tots acabàvem pintant i dibuixant com el mestre li agradava. Allà vam tenir un profe que ens deia, feu aquest bodegó, i el fèiem. Passava taula per taula i deia, aquesta línia contínua, això és Picasso, fora. Anava a l'altre i deia, això així, això és com l'impressionisme, fora, busca el teu. I això ens ho va fer tot un curs a totes, fins que al final a mi em va dir, aquesta punta d'aquí, de la tela d'aquí dalt, potser sí que és teu. I vaig dir, ostres, i ara què faig jo amb això? Doncs vaig començar a estar amb allò, i va sortir una cosa que jo desestimava, però que era meva, i jo la desestimava perquè no la coneixia, i el profe la va elogiar. I això mateix ho va fer amb tots els alumnes. Què vol dir? Que tots vam sortir pintant diferent. Jo vaig dir, això és el que jo vull fer amb la música. Ni sistemes, ni llenguatges, ni còdics, ni res, sinó el que jo vull fer. Llavors, el que jo vull fer us ho explicaré un altre dia. Però vull dir, això va ser el motor i vaig veure que amb la música electrònica jo tenia una llibertat molt més gran que amb instruments. Jo podia ser molt més lliure i buscar des del més semblant a l'asfalt de quan sortia al carrer, a buscar un gest així, no? I vaig dir, ostres, jo em vaig enamorar absolutament del que és la música electrònica i el tractament del so. Del so, igual que un pintor es pot enamorar del vermell i al cap d'un rato s'enamora del verd, doncs jo estic encara ara enamorada del que és el so i estirar-lo, arrugar-lo, fer-lo gruixut, posar-lo sobre de l'altre, enmerdar-ho, i quan està tot fet penso, això què és? Doncs això és el que jo vull. I llavors ho accepto i al cap d'un temps em fa mal, perquè penso, hòstia, he estat fent algo que va contra mi mateixa. Jo m'agrada les postes de sol, el mar, igual que tothom. O sigui, penso que som bastant semblants tots. Bueno, llavors, això és el que us vull dir. I llavors, amb la música que es fa ara, també tinc coses a dir de la que s'està fent ara i de la que s'està fent ara. nivells diferents i que només es parla d'un o de dos. Misteris de la vida.
1: Sí, això efectivament, naturalment, no? I bueno, és, necessitaríem tota una tarda, no? Per sí. Parlar de tot això.
3: Et passo el micro.
1: Sí, i bueno, jo volia agafar una mica el fil que ha dit ella d'aquesta qüestió de trobar aquesta forma d'expressar-se personal que només fos teva, no? Perquè penso que suposo que pot ser una de les característiques de l'experimentació també, no? d'aquest trobar algo que surt de tu perquè parteix d'una experimentació com a experiment, no?
3: El so sí. És nou i fa unes coses que tu no pots controlar absolutament, ni les pots considerar amb el teu cap, ni amb el teu cervell, ni amb la teva físic. Mm-hmm. O sigui, és una cosa que és com un color, o sigui, jo ho veig molt
1: sí,
3: com
1: sí.
3: un color.
1: Sí, sí, naturalment.
3: I la resposta amb això és molt, pot ser molt variada, depèn de qui s'ho mira, no?
1: Sí, naturalment.
3: O sigui, hi ha moltes coses que jo vaig trobar que les llenço, perquè les conec. O sigui, això que m'agrada em sona a Ligeti, saps? Doncs fora, o sigui, saps? I tot el que m'agrada ho llenço.
1: Clar, bueno, això és el conflicte del procés creatiu també, no? Que penso que tothom hi passa per aquí en algun moment. I de fet, per exemple, també volia preguntar-li a la Bàrbara si em pregunto si les teves primeres incursions, perquè tu també estàs molt acostumada a treballar de forma interdisciplinar, sempre amb moltes col·laboracions, que són altres formes de creació també, no? Que transcendeixen una mica aquesta imatge que tenim de la creació en soledat o de, bueno, sigui compositor o no, o més igual, no? Però volia preguntar-te en aquest moment, en l'experimentació, en la transinterdisciplina, en el moment de treballar d'aquesta forma, com et vas trobar amb la part més de la música electrònica, com ha dit la Mercè, que li donava aquesta llibertat. Em pregunto si des de la flauta, que és el teu instrument principal, no? Igual que el meu és el piano, però després descobreixes altres coses i et dona un altre camp de joc, d'alguna forma, no?
4: Pues, d'alguna manera, si toques el piano, pots viure tota la vida tocant algo nou cada dia i si toques la flauta el repertori s'acaba en 2 minuts. No? Això és una cosa, però jo el que estava pensant ara quan parlava l'Anna, que jo vaig arribar a Espanya just en aquest moment que parles tu, no? d'aquest moment d'obertura, que jo venia d'uns estudis molt fluxos, molt keijians i molt lliures, i vaig arribar aquí i no sabia on venia. No? Però aquest moment tan espectacular i tan estrany i tan de canvis tan grans, em vaig enamorar d'Espanya, vaig conèixer... Vaig començar la primera feina que vaig fer, parlant del multidisciplinar, la primera feina que vaig fer aquí a Barcelona va ser en el moment que es va crear un grup que es deia el Grup Instrumental Català, que érem molt bojos i molt una mica informals, però formava part de tot un grup dels els

per me com un origen de treballar en performance, de treballar en cine, d'aquesta multidisciplinaritat que em va influenciar molt. I quan després d'aquests anys del grup i de tota aquesta primera època a Barcelona, vaig tornar als Estats Units i vaig estar quasi 15 anys vivint a New York, que era precisament l'època més o menys del documental dels Sisters amb Transistors. I New York és tan increïble perquè hi ha tantes capes, tants mons diferents que es troben les influències són increïbles. Mai vaig fer composició electroacústic ben bé, però vaig començar unes col·laboracions que han sigut de les més importants de la meva vida amb un compositor japonès que es diu Yasuna Otone, que a través molts anys de col·laboració amb ell, de partitures especials molt radicals, de transformar textos antics japonesos a través de la flauta amb soroll. També de trobar gent com el David Berman, que era molt amic de ara tenia que haver apuntat tots els noms, que ara no, la Marianna Maché. Els treballs que feia el David amb les partitures interactius, que va ser una cosa que em va interessar molt i m'ha seguit com un punt, una línia en el que faig amb la flauta, perquè aquest tipus de construir instruments electrònics a mà, els petits, el que diuen amb transistors, és una mica l'estil de New York en aquest moment. No eren els grans estudis de luxe electroacústica, sinó gent fent instruments a mà i el David Berman construint petits instruments amb sensors de llum i aquest tipus de cosa. I mentre estava en aquella època a New York, venia a Barcelona i em vaig proposar a Metronom. Vaig proposar de començar de fer un, de fet vaig proposar de fer un concert, i el Tous em va dir: per què no fas un festival? I vam començar, que va ser l'any 85, que vaig fer un parell de propostes d'una setmana sencera de música, portant, compartint tota aquesta gent increïble que havia conegut, tot un moment superactiu de gent molt diversa amb aquest món de música experimental a New York. I després d'uns anys que va ser una visió molt personal meu de gent coneguda, dels relíquies que hem deixat aquí, amb una foto del concert del Phil Niblock l'any 85, i el Phil Niblock ara té quasi 90 anys i en aquest moment està a França fent un concert, que va amb cadira de rodes i està a França fent el Phil Niblock. I després d'uns anys de fer aquest festival com una cosa molt curated, molt sobre coses molt relacionades, vaig decidir començar a convidar altra gent que em fessin de co-curator del festival, perquè era una manera d'enriquir una mica la visió amb el Agustí Fernández, el López, molta gent diferent. I durant no sé quants anys, em sembla que va ser més 12 anys o així, cada any fèiem aquest festival de super...

0: super, per me super, super excitant de tenir la possibilitat de fer-lo.
1: Sí, jo penso que bueno, històricament és molt rellevant, no? perquè és el que deia, em portava gent com el Philip Niblo, que més tard o el Nick Collins, o persones que potser estaven més properes d'aquesta estètica que tu dius, que avui li diem el do it yourself, no? Sí. Persones que també treballen amb l'electrònica i amb l'experimentació des d'un lloc més manual, no? No tant de l'arquitectura d'un laboratori, sinó potser des de casa seva, sí. Fins i tot, no? Que això les... Hi havia ordinat?
0: Quan?
1: El 85?
0: No, el Phil feia manual, feia amb cinta, treballava amb cinta.
1: Sí, i és veritat que la tecnologia ha canviat i ha evolucionat molt ràpid, no? I ara avui en dia tenim les possibilitats a casa d'un estudi semiprofessional, no? per un cost bastant... assequible i cosa que naturalment en aquesta època no era possible, llavors havien d'existir també aquests laboratoris per poder treballar aquestes coses, no? I ho enllaço una mica també amb la Eli, perquè penso que la Eli, a part de moltes coses que estàs fent i has fet, una de les que a mi personalment m'interessa molt és aquesta part de loteria experimental que fas, no? Que és una inventora d'instruments. Bueno, jo ho veig una mica així. Bueno, tu també t'autodenomines una mica com era, ferretera conceptual? O com és això? Que m'encanta la denominació, la veritat. I bueno, com encaixa o com arribes a això? Perquè clar, no comences, quan comences de jove amb les coses que tens a casa, que si el cassiotone, la gravadora, la flauta del cole, el que tinguis a mà, i fas gravacions i fas composicions d'aquesta forma molt, bueno, molt, molt innocent en el bon sentit de la paraula, no? En el sentit de pues, agafo el que tinc i a veure què surt d'aquí, i com amb el temps ara, i bueno, tens una quantitat de coses fantàstiques.
2: Bueno, hola. Sí, ja està posat. Doncs, sí, no va ser automàtic, no? Però sí va ser automàtic en el sentit de que, bueno, estem parlant d'unes èpoques que s'assemblen, encara que per això vaig començar jove, a fer, el tonto, vull dir, a fer experimentació sonora, que jo no sabia què era això. O sigui, jo estava fent música i no tenia gens clar que el que estigués fent fos res especial, no? Penseu que per casualitats de la vida, als 9 anys vaig conèixer una persona que em va una mica encaminar cap al seu món, ella estava ficat en temes del rock alemany, la música electrònica i tal. Llavors, clar, entre els 9 anys i els 11, jo als 11 estava improvisant amb ell i amb altra gent, no? I clar, va ser tan natural l'adaptació dels instruments que tenia, si la flauta, si no sé què, que m'ha agradat molt el que dèieu vosaltres també, és el fet de que, inclús en l'actualitat, quan faig concerts que són electroacústics, vull dir, tot el que faig en realitat, que també em fa com, ho dic amb la boca petita perquè no és exactament el que s'entén per això, que també faig música electroacústica editant, no? amb l'ordinador, clar, perquè estic, bueno, faig servir tots els sistemes que tinc a l'abast, no? I també, inclús poc, perquè... Perdó, és que no m'havia enrotllat massa. Bé, la qüestió és que, vull dir, podia fer-ho més, però treballo moltes coses alhora i tampoc em dedico molt intensament de vegades, a èpoques, segons l'època, no? A crear, no? Però sí que va passar que en aquest encavalcament d'anar al col·le i fer música rara mentre anaves a 6è, 7è, 7è, 8è de bàsica, que eres com el bitxo raro del col·le, no? Jo tenia amics grans amb qui tocava, doncs descobrir un tipus de música que a mi sempre em sorprenia quan em deien que jo era una mena de friki. No existia la paraula friki, però em deien, no sé, bueno, és igual, em deien moltes altres coses no gaire agradables, algunes no les feien i no les deien, però sí que era sorprenent pensar que algú trobava raro allò. Jo deia, però si tu veus un documental i escoltes música experimental tot el temps, si veus una pel·lícula escoltes un efecte de sonor i tu no t'estranya veure-ho com a efecte sonor i en realitat és un efecte dramàtic que està passant, l'estàs veient a tot arreu i no és conscient, i per mi no és gens raro i també ho faig. Llavors, la cosa de del no limitar en un instrument acústic, de ben barrejat, no sé, també es poden suplir unes cordes, no? Vull dir, també, de fet ho faig. El no barrejar, el no posar un límit, el no tenir una... O sigui, en l'electrònica, que és l'electrònica, a mi mai m'atreia la música electrònica. La música electrònica potser sí, però em refereixo als instruments electrònics. Els he tingut a casa per constàncies de la vida també i mai els havia fet cas. Perquè a mi m'era molt suficient la meva manera de fer síntesis acústica. Era eficient, ja em semblava bé, ja m'estava bé, no? I després he descobert els sintetitzadors recentment, o sigui, jo he tingut un superdescobriment, vaig anar expressament a Holanda a gravar, a enregistrar amb sintetitzadors, el Worm, una gran col·lecció de sintetitzadors antics, i vaig anar només a enregistrar sintetitzadors quan vaig fer un disc d'electroacústica, gravat allà, gravant els mobles de l'edifici, els carros del supermercat, tot el que vaig trobar, les esglésies, tot arreu, i el director del centre em va dir: però ets l'única persona que trepitja aquest estudi i no toca un sol sintetitzador. I ara te'n vas aquesta tarda a Barcelona i diu: què fas que no has ni l'has encès? Dic: vale, diu, tens que fer-ho. I ho vaig fer. I la mitja hora, o sigui, mitja hora, l'hora que vaig tocar sintetitzadors, que ja n'havia tocat, que tenia nocions, però vaig estar grapejant tots aquells sintetitzadors i vaig pensar: per favor, el que m'estic perdent, el que m'estava perdent. Dic, és una meravella, o sigui, de fet, la sensació de túnel, de no, o sigui, a mi em costa molt concentrar-me, soc belluguet de per natura, i m'és molt difícil estar fent una cosa alhora, ho he dit molt de temps seguit, no podia sortir d'allà, i dic, ostres, pot ser que ho provi més, no? Aleshores, va ser molt curiós perquè vaig tornar expressament, o sigui, després de 2 anys vaig fer el Xiloté, que és un disc, un teatre electroacústic, és com una manera de fer música que no és música exactament, que és quasi, gairebé escena sonora, doncs vaig tornar només a fer això. Amb això vull dir, o no, que el fet de que de jove fes servir instruments tradicionals per fer músiques rares, que per mi no eren rares, sinó que m'ho deien, no? A mi em feia molta pena perquè en realitat jo volia ser instrumentista, jo volia ser intèrpret. A mi em feia gràcia fer flauta barroca, o sigui, jo no volia fer especialment música experimental, jo imitava els flautistes dels casets que tenia, no sé. Però no teníem diners, llavors no tenir diners, estar en una situació de molta joventut, que tens el cap en 20 coses, en 20 projectes, que estàs en un panorama que no existeix, també, a la millor vaig de tema en tema, però ara em centro, dic un panorama que no existeix perquè en aquella època, el 83, no? O 84, vam fer el primer concert d'un quartet que teníem, que es deia Ètnia, a Vilanova i la Geltrú, un concert d'impro absolutament mahara, o sigui, la cosa més... Vam agafar tots els instruments dels nostres amics i els nostres, que el cotxe que el transportava tocava el terra del pes que portàvem nosaltres, i feies un concert electrònic, amb flauta dolça, que està enregistrat, es pot escoltar el solo de flauta que vaig fer amb la flauta del col·le, no? Doncs això se'm feia molt raro pensar, és que jo vull tocar música normal. Jo volia, però no podia. Llavors, doncs, quan vaig veure que no podia pagar-me les classes, al conservatori no em deixaven entrar perquè era massa gran, perquè tenia 11 o 12 anys. No, és que ets massa gran per entrar al conservatori, no agafem els petits. Llavors vaig estudiar primer i segon de solfeig per entrar a tercer i poder que m'agafessin i no em van deixar entrar per la mateixa raó. Ho vaig aprovar, els vaig dir, saps què? Vaig a fer la meva, no? Llavors el fet de tocar música rockera també, vull dir, experimentació en rock, de fet ho faig també ara, jo toco també música pop o ara estic fent un projecte hardcore electroacústic, una cosa una mica, bueno, no sé, és un altre tema. Hi ha una cosa que és que quan vaig començar a encavalcar-me a fabricar els meus propis enginys sonors, una mica sempre ho havia fet, perquè en realitat sempre no et conformes amb aquell so que és com sonaria si t'ho ensenyessin a fer. Tu no saps com fer-ho perquè no t'ho han ensenyat, imites, però per altra banda, quan fas una improvisació i veus que ja estàs tan assumida l'experimentació que no et sembla que estiguis experimentant res, tu vas fent. Llavors, doncs, eduques l'oïda, que és el que ens passa a tots, en aquests casos, que al cap del temps, doncs, encara que no tinguis cultura musical, tens una educació de l'oïda que et permet apreciar, no? I el fet d'apreciar i d'agradar-me a inventar coses fa que, en un moment donat, aquella cosa que primer és una guitarra preparada, acaba sent una guitarra que et fas tu. perquè perquè necessito totes les cordes de la guitarra, si només en, o sigui, o perquè necessito trastes o perquè necessito que tinguin certa llargària si no afino. O sigui, jo de fet desafino tot perquè necessito que tingui un gruix. Llavors doncs vaig amb aquesta la problemàtica de no tocar electrònica i de no poder generar, o sigui, en un moment donat que les coses fossin automàtiques, que els sons fossin seqüenciats, em negava bastant a fer servir pedals, ara els faig servir alguns, però sí que em va donar el punt, el 2002, un lloc més tard, havia fet cosetes abans, però el dir, vaig a fer un enginy sonor, vaig fer un comandament a distància per interrompre instruments electrònics, no instruments, ràdios, de tot. O sigui, tenia un teatre de joguines, objectes de tota mena, i interrompia el pas de la pila, i interrompia el pas del so. I tenia tot de botons per engegar, desengegar, apretar i tal. Una tonteria, que ho faig fer per pura diversió. Doncs allò va ser com tocar concerts amb allò, va ser un... Mare de Déu, o sigui, l'equipatge meu, sempre estic lesionada amb, per portar equipatge extrem, diguem, no? Però el fet de que això va ser el primer, o sigui, al marge de tota la trajectòria, la primera objecte de sonor especial que propi, però un dia, va un dia en què te n'adones en que algú t'encarrega una obra amb un cert pressupost. I dius, oh, per favor, això existeix. Dius, no he pogut tenir mai un local on posar les coses a fer-les. Jo sóc una treballadora, he fet moltes coses, he fet ferretera 16 anys, he fet moltes feines diferents, i bueno, és una llarga història, bastant, no? La qüestió és que aplicant aquest tipus de coneixements o d'agradar-me fer enginys sonors, a un centre d'art, bueno, allà al Priorat, o el Francesc Vidal, segur que els coneixeu, el Francesc Vidal i la Montse Cortadelles, el Priorat Centre d'Art, una entitat del Priorat d'Art, em va encarregar, en certa manera, o va confiar en mi, perquè fes un el que jo volgués, no em van dir instrument, no em van dir res, respecte a un concepte. Tenien uns diners per mi perquè jo creés una cosa. I allò va ser una mena de, i no fa tant, una mena d'explosió total de dir, de trobar la teva via. Dius, ja estava encaminada, però és que dius, això no m'havia passat mai i te n'adones de la importància, i de, primer la importància de la precarietat per fer coses que no hagueres fet si les haguessis tingut fàcils, no? I pensava, vale, no he estudiat música ni he estudiat res, però m'he passat la vida fent coses i gràcies a això les he fet d'una altra manera, no? I això no té només poder, altres les fan, altres dies, no? Però sí que és cert que gràcies a aquesta situació i el poder tenir un local on emmagatzemar materials, on poder barrejar l'habilitat, no habilitat, les inquietuds a nivell creatiu, tant de concepte, de treballar en conceptes, com si diguéssim, narrativa. O sigui, de buscar un concepte, treballar una narrativa i fer-la, convertir-la en so, o sigui, treballar el so fent servir el vehicle del so com a narrativa, o sigui, explicant històries que podrien traduir-se en paraules, però que, com la pintura, com deies, i no cal, no? Doncs, en aquest sentit, em vaig quedar super... Vaig fer una instal·lació d'instruments de nova producció, els vaig dissenyar i construir en uns mesos, i va ser, com ja et dic, una explosió que em va encaminar. Però d'abans, ja et dic, vam estar fent música experimental sense saber que estaven dintre d'un panorama. Nosaltres estàvem a Vilanova, jo estava a Gràcia, però la gent amb qui jo estava a Vilanova, la Geltrú i Sitges. A Barcelona no coneixem ningú. De sobte un dia veiem que el CIEG fa un taller d'experimentació per joves. I jo tenia 16 anys, així em vaig apuntar amb el Jep Nuix, que ens va fer una classe d'electroacústica i de tècniques de gravació en cinta. Tot allò que fèiem amb cassets, que ho fèiem, l'enganxant-se, el trosset, no sé què tal, ho fèiem en plan supercutre i molt terrible. Clar que sabíem que existien les bobines obertes, teníem un Spectrum en un moment donat, començava a sortir la informàtica, que jo passava d'ella, però ostres, va ser també, oh, Déu meu, o sigui, descobrir una altra forma de creació que semblava com culta, però que ens feia molta por la paraula aquesta, almenys a mi me la feia, me la segueix fent. I llavors, doncs clar, a l'entrar al panorama de Barcelona, que nosaltres érem públic vostre, clar, De sobte, un dia te n'adones que vas pel carrer i ens vam trobar un festival a la Bassa del Sol. Tornàvem amb un pollastroles de comprar i ens van trobar Cognac, ens van trobar el Grit Acusador, ens van trobar el Víctor Nubla, ens van trobar tota la gent de Gràcia i Barcelona i dius, però si són els nostres, o sigui, dius, nosaltres, o sigui, existeix això? Sí, hi havia la revista Cintorama que deia no sé què, alguns fanzins que informaven de coses, però de sobte t'adones que ets d'un panorama i no tenies ni idea, no? I que penses que a ningú li interessava, ni li agradava, ni tenia cap mena de zero interès pel que feies, i de sobte hi havia un públic que hi era, i que, igual que nosaltres anàvem, doncs ells podien tenir interès en el que fèiem, que tampoc era gaire, no, sincerament, perquè tampoc tocàvem a Barcelona en aquella època, però sí que va ser com un aterratge de uaix, llavors ja et sents acollit. O sigui, tota aquella mena de ets una illa abandonada en l'escola, es va convertir en una ramificació que veus que formes part d'un caminet, no? I ara formen part de caminets que es van disforcant, i inclús quan editem ara unes edicions i veus, tenim petits agents editorial, edites històrics de l'underground, no sé què, el panorama, i veus que tu estàs en el caminet. O sigui, hi ha un mapa que vam fer, un mapa de bandes, que dèiem, amb el grup del grup Cònia, com uns discos que vam treure, i ens vam posar en el caminet. En l'esquema de grups i artistes que estaven travessant aquelles vies, és molt raro que estàs allà, estàs tu. I sí, estàs tu. I a lo millor has begut d'aquell estil i tu no has sigut ni conscient, no?
1: Doncs sí, sí. Em sembla molt bonic, no? La forma en la que arribes a un lloc que no sabies ni que existia, no? O que no sabies ni que estaves. Sí, sí. Bueno, ara sí.
2: Vaig ràpid.
1: Bueno, com tu vulguis. Si vols, el que podem fer, si vols explicar una mica el que podem veure allà, i després sí que potser convidarem a la gent a veure una mica l'exposició, perquè no es faci massa llarg tampoc. I bueno, aprofito, abans de que et deixo acabar tu ara, i aprofito per dir-vos això, que si voleu ara quan acabem podem passar a veure la petita exposició, que veurem les obres de les quatre artistes i de Rosa Ruti, que no ha pogut venir, ja ho he dit. I després també posarem el documental de Sisters with Transistors. Penso que potser el posem mutejat perquè està subtitulat, perquè pugueu també mirar les obres mentrestant, perquè si no serà una mica difícil, però ja ho he dit, que aquesta és una mostra a la que s'ha de tornar, d'acord? S'ha de tornar perquè el documental és molt interessant, i a més també tenim obres audiovisuals i sonores de totes les artistes com a exemple del seu treball, i que us convido a totes a tornar a venir per sentir-les. Perdó, que t'he tallat.
2: Faig un tipus de concerts, no? Que a vegades són diferents, són com projectes. Tinc el projecte fix, que vaig tocant, doncs, amb un set d'enginys sonors, alguns molt elementals, tot és útil, i alguns més elaborats, no? I també faig com concerts de bueno, abans em deia concerts pessebre, perquè sempre hi havia llumetes i coses per dins, però faig concerts una mica de concepte. Ara, per exemple, hem estat fent concerts dels Moradors de Ganivets, un concert de no exactament improvisació, perquè hi ha una partitura gràfica per fer l'ordre de aconteixements, però és com un documental en directe. O sigui, pots veure estèticament un endreç d'una acústica, d'un ofici, no? I també he fet concerts, bueno, amb piano preparat, l'he destruït també per fer una instal·lació sonora amb un piano vell que el vaig acabar de trencar, no? I composo també amb això, amb tota mena d'elements acústics, no? I ara estic fent un projecte més rockero perquè em ve de gust i ja està, per què no?
1: Rockero,
2: entre cometes, perquè sí. Però bueno, faig improvisació normal també.
1: Improvisació normal, vés-te a saber, eh?
2: Sí.
1: Què és això?
2: Sí. Vull dir, tot ho és, però no sé.
1: Sí, no, era una broma.
2: Sí. Ja està, ja acabem.
1: Bueno, pues, potser, bueno, us agraeixo molt a totes les artistes per haver vingut, moltes gràcies, i a tots vosaltres també per estar aquí. I ara, si voleu, podem passar a l'espai 4, i aprofiteu que teniu les artistes aquí també per poder preguntar les cosetes que vulgueu, que teniu allà la seva obra exposada, I bueno, espero que gaudiu molt de la mostra i del documental. Moltes gràcies.

Thank you.

is wonderful. Really? Really not? It sounds exciting. Okay.

0: Non, non, non.
1: So much.
0: Hello.

Oh, that's wonderful.

0: It's very heavy.
1: What was all that?

Look before what nice and then they didn't take it very old.

them in. I know you are 15 billion light years away, but

I want to see her.

schön, lachen, tschüsseln, grünes, dann rundeln, all,

Oh, really?

Amor? Sì. Provino. F10.

0: Basement, Dösen, Skatuli, der ganze Lamian vom Tavi Hahn.
1: Ja.

Okno, okno, okno.

Thank you.

Thank you.

some night. Some night.

on that.